Como tutti los mainaches, suena nada a la escuela. Como a tutti los mainaches, man apres a legir. Man cantat pla de cançons, m'aprengueron tant d'històries. Lutèsse, Paris, Paris.

0: amb vosaltres este programa tots els dimecres. És una producció de Ràdio Occitània. Doncs
1: pues per a tots vostès de la Terra de l'Ebre de O. Què vol dir?
2: Molt bé.

0: Bona tarda, bona tarda a tots, bona tarda Santi.
1: Bona tarda.
0: Doncs avui anem a continuar els nostres programes sobre Terres de l'Ebre i anem a parlar de Batea. Batea, un poble, doncs, un poble més. Viatjo a un village de Pius, de la Terra Alta, una de les comarques, per no dir una de les més boniques, perquè totes són maques igual. D'acord, doncs continuem.

0: principi, doncs, ara anem a parlar dels orígens, la situació del poble, perquè la gent doncs, ho sàpiga ben bé. I, per exemple, una de les coses que el municipi de Batea és un dels 12 que conformen la comarca catalana de la Terra Alta. Comprèn aquesta vila els antics pobles d'Algars i Pinyeres, ja quasi deshabitats i massos disseminats. Té una superfície municipal de 127,55 km quadrats amb una població de 2.013 habitants, això en un 94, creuada per barrancs paral·lels que fan cap a les valls del riu Algars, Vora Vall i Vall Major. Les alçades oscil·len entre els 200 a 460 metres i la vila es troba a 376 metres sobre el nivell del mar. Això és veritat que té que ser, com diem abans, una regió doncs, creuada per aquests barrancs que porten els rius cap a l'Ebre. Doncs automàticament fa que sigui veritablement molt, té que ser molt, molt, molt bonica. No sé si m'ho ha sabut que en parlarem després, que a la vila han trobat uns vestigis, un tram de via romana que comunicava la ciutat i el port de Tortosa, amb la ciutat de l'interior de la província tarraconense, com Illerda i Cesare Augusta Saragossa, que es vocalitzen en el terme municipal de Batea, a la Terra Alta. El traçat d'aquesta via es correspon en part a l'antic camí de Batea a la pobla de Massaboca.
1: Sí.
0: Doncs, què tens sí, dir sobre això?
1: És cert perquè, pel que sabem, el terme municipal de Batea ha estat habitat des de sempre per diverses civilitzacions. Pel que se sap fins al moment, ibers, però abans dels ibers també hi havia altres civilitzacions que també està documentat, després venint dels romans, els gots i els àrabs, dels quals encara, com tu comentaves, encara podem contemplar i admirar doncs, diversos tipus de restes que s'han conservat fins en l'actualitat, com ja són petits llogarets preromànics, petits llogarets que en el seu dia van ser nuclis de població, uh-huh. Assentaments ibers, poblats ibèrics importants, tram de calçada, com que és,
0: sí, sí, això,
1: que és el que
0: sí.
1: Tu comentaves, romanes, etcètera, etcètera, restes de viles romanes, castells de l'època medieval, sèquies, assuts, molins, i el més important, el que es conserva millor, és l'estructura urbanística de la població, que és un traçat quadriculat, que són carrers aporxats, portes i restes de muralla i places grans que antigament tot això
0: aquest conjunt,
1: que
0: aquest conjunt, sí.
1: Eren basses.
0: Eren basses antigament,
1: sí, sí, sí. No?
0: És curiós aquest desenvolupament que hi ha hagut en aquests pobles de llocs. Bé, jo no tinc, diríem, la visió exacta del poble de Batea, però en fi, en general, molts d'aquests pobles que s'han bastit al peu d'un castell, fortalesa o en lloc llocs, que la trobes encara avui en dia, aquests carrers costruts que diríem, fan unes voltes i unes gires i unes giravoltes, i costruts que pugen, diríem, cap a la muntanya, cap al castell. Però és veritat, són terres en què sí, des de molt, molt, molt antigues han tingut aquesta presència de l'ésser humà.
1: Sí, a mi el que em sobta una mica, el que em crida l'atenció és que trobem preíbers, trobem íbers, romans, gots, àrabs, després catalans, però hem arribat a una situació que si continuem així s'ha iniciat un despoblament que d'aquí en tota la Terra Alta i el territori de la Terra de l'Ebre, que possiblement d'aquí un segle possiblement no hi viurà ningú, i és una llàstima. I penso que si han arribat a viure civilitzacions tan importants a nivell històric, penso que el territori val la pena, paga la pena de viure en aquest territori.
0: Sí, surtout si t'essayes, no, parce que en tenant en compte que a ces âges-là, le moyen de locomotion était beaucoup plus difficile que maintenant, hein. Donc, pour aller d'un endroit à l'autre, il fallait un certain nombre de temps, d'heures, de jours, n'importe quoi. Mais les gens, ils avaient, bon, disons, c'était pas étonnant de trouver des endroits à peupler. Éparpillés un peu à droite, à gauche, à porte-côté, mais on trouvait cette présence très réelle, très, disons, présente tous les jours. Chose qu'aujourd'hui, avec les moyens de locomotion que nous avons des voitures qui nous permettent de nous déplacer en trois fois rien en comparaison à l'époque, mais on assiste à cette espèce de massification de monde, concentration de population dans un endroit. Mm-hmm. Dans un endroit parce qu'on trouve, c'est vrai, on trouve, il y a problema que segurament a la Terra Alta té el mateix problema que té, per exemple, el Maestrat.
1: Totalment, sí,
0: però el Maestrat té llocs en què veritablement ja no hi ha ni Nostre Senyor qui passi.
1: Te'n vas a la zona de la tinença de Benifassà, els pobles de Fredes, Castell de Cabres,
0: sí.
1: Pràcticament, si no recordo malament, és un 2% d'habitants per quilòmetre quadrat de densitat.
0: Hi ha altres pobles com Benassal, tot això, et trobes que completament gairebé no hi ha ningú.
1: Sí, gairebé no hi ha ningú.
0: Poblets en què, per exemple, ja no hi ha ningú, absolutament ningú, i que, per exemple, pots fer 5, 4, 6 quilòmetres sense trobar-hi res, coses que abans doncs, hi havia gent, eh?
1: Sí, és el que a mi em sobta, perquè penso que si civilitzacions tan riques històricament com preïbers, ibers, romans, gots i àrabs van triar, per exemple, en el cas que ens trobem ara al territori de la Terra Alta per viure-hi, trobo que sap greu que els catalans del segle XX o del segle XXI haguem decidit doncs deixar aquests territoris tan bells, tan magnífics per viure-hi, no? Com encertadament van saber fer aquelles civilitzacions
0: antigues. Els nostres abans passats, és una de les coses presentes. Llavors. Però aquest és el problema en què ens trobem molt sovint en algunes de les nostres terres.
1: Sí.
0: Ja sigui cap a tocar a les Terres de l'Ebre o la Franja de Ponent també, encara que avui dia s'ha posat una miqueta de moda en alguns llocs, però quan estàs a la Franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, a la Llitera, doncs sí, veritablement hi ha llocs que fins als moixons no hi passen.
1: No, jo exagero.
0: Quan dic això és per dir que hi ha cases en què hi ha poblets. Avui en dia potser sí, perquè la gent surt de Lleida i se'n va doncs, a passar els dissabtes i diumenges al poblet, que ha arribat una caseta o una cabana o que sí. Però el reste dels dies de la setmana doncs, el poble està tancat i no hi ha ningú. I potser són coses que no ho desitgem, però la gent d'aquestes contrades de la Terra Alta i tots els catalans, com diu tu, tindríem que preveure de que no arribin aquestes coses. No arribin aquestes coses perquè, si no, malament.

0: Nosaltres també mos estem passant de mar de bé així, doncs és per això que diguem també aixequi a gust, eh? Doncs bé, hi ha restes d'un poblat ibèric al Tossal del Moro de Pinyeres. Documentalment, el castell i el terme de Batea apareixen en 1153 en la donació de Ramon Berenguer IV als templers de Miravet.
1: Sí, més tard, concretament el 30 d'octubre de l'any 1181, el rei Alfons I va atorgar cartes de donació i poblament als habitants dels termes i castells de Batea i l'Algars. En una segona carta del mateix rei Alfons, va fer donació dels castells al cavaller Bernat Granell, que va tenir el domini del territori fins l'any 1187, que el torna a l'ordre del temple. Més tard, el 1317, per la dissolució de l'ordre, va passar als hospitalers. La tranquil·litat de la vila, més tard ja venen conflictes bèl·lics, es va veure trencada al segle XV per les agressions de les tropes del rei Joan II, el rei Joan II, que al final es va guanyar el títol de Joan II sense fe. Entre l'any 1462 i 1466 va ser assetjada, saquejada, cremada i les seves dones violades. El mateix rei de Catalunya, Aragó, que agredia constantment a la població de Catalunya. I en canvi tenia el seu fill, que era, el seu fill era Carles, príncep de Viana, que era reconegut pels catalans.
0: Pels catalans, sí.
1: I només per aquest fet, perquè era reconegut pels catalans, el seu pare, Joan II, el va desheretar i el va fer empresonar.
0: El va fer empresonar, sí, són coses que d'allò, sí. Sí. Però sí. A Catalunya el príncep de Viana tenia una importància, la gent se l'estimava.
1: Se l'estimava molt. Mm. Després, al segle XVII, es repeteixen els fets a mans de l'exèrcit del marquès de la Hinojosa, i dels defensors es comptaren 200 morts als fets ocorreguts al mes de gener i 400 més per malalties a l'estiu vinent per no tenir roba per canviar-se ni aliments per menjar. Bé, conseqüència de qualsevol conflicte bèl·lic, que escassament ja escasseix la roba, el menjar, els...
0: Hi ha manca de poder-se nodrir completament, doncs automàticament hi ha enfermetats, hi ha coses que passen.
1: Sí, sí.
0: C'est vrai, no, perquè tant on a peut-être un aspect très, disons, bucolique, très tranquille, mais les gens, ils se trompent, nous avons été mêlés dans beaucoup de guerres, beaucoup de révoltes, beaucoup de choses comme ça, entre occasionnées par nous-mêmes, certaines, bien sûr, et d'autres, donc, imposées à des dates bien précises, comme le duc d'Ouibar, la révolution française, les guerres carouines, donc j'ai eu une quantité de choses qui ont fait que les peuples de casa nostra, malgrat el seu aspecte tranquil, doncs hagin patit molt, hagin sofert molt, molt d'aquestes coses.
1: Després teníem el decret de Nova Planta, que durant aquest període, és a dir, a partir del 1714, quan el rei Felip V de Borbó doncs, promulga el decret de Nova Planta, es van enderrocar les muralles i només van quedar en peu les portes adossades a les cases, deixant la vila sense protecció. Després, més tard, aquí et passaré la paraula a tu perquè sé que ets un gran especialista, als segles XVIII i XIX, una altra vegada ens trobem amb les guerres del francès i les guerres carlines.
0: Les guerres carlines, aquestes famoses guerres que volem Carlos VII, volem per rei d'Espanya, és home de bona fe, és home que no enganya. Doncs aquesta és la primera estrofa de l'himne dels carlins.
1: Sí.
0: No és que hagi fet la guerra amb el tigre del Maestrat, Joan, però a casa doncs ho eren. El meu avi era carlí. I doncs, esclar, doncs, hem viscut no baix a la protecció de Don Carles, però ens ho cantava perquè ho aprenguéssim. Imagina't, doncs,
1: de petits.
0: Nosaltres, això és allò que ja calça les espardenyes i el seu trabuc i que visca Déu, sols una margarida, que visca el rei Don Carles, Déu, pàtria, rei i revisió. Imagina't.
1: Sí, sí.
0: Doncs veus, estic ben assabentat.
1: No, i tant.
0: Doncs bé, les guerres carolines, per dissort nostre també, doncs, en comptes de ser un progrés, tota guerra és un embarrancament. Tota guerra és un embarrancament. Dans le pays català hi havia dues opcions que se faisaient face. Una, tradicionalista, a outrance, peut-être, mais avec un certain fond, disons, de liberté, disons, puisque le parler catalan était reconnu, tous les carouins parlaven en català, i de l'altra banda, un règim isabolí, que es deia, diríem, demòcrata, una mena, diríem, de tipus demòcrata, però en si potser menys demòcrata que els carlins també, en certes coses, eh? En certes coses. Mais c'est vrai, donc, il y avait une histoire de deux générations complètement différentes. Une traditionnaliste sans vouloir changer, et l'autre progressiste par la force des choses, peut-être parce que le monde change. Et les nouvelles, les idées nouvelles arrivent, même s'ils n'arrivent pas à bien saisir dans la région. Però és aquests els problemes, i les guerres carlines doncs, van durar molts anys, masses.
1: Pràcticament són tres guerres que afecten tot el segle XIX.
0: Tres guerres carlines, tot el segle XIX, doncs masses guerres pels resultats que en vam tindre.
1: Ah, sí, sí.
0: Ara, el caràcter nostre és aquest, el caràcter... A més, passa una cosa, la gent de la ciutat és més, però la gent del camp és més costruda, la gent del camp les idees són les idees i no hi ha res a fer.
1: Sí, no. Sí, sí.
0: Això, he conegut gent a Manresa que per exemple ha estat per una petita discussió entre dos germans, germà i germana, eh? Doncs es van estar 30 anys sense dirigir-se a paraula. Doncs imagina't, ça, il faut dire que de català on est un peu têtu. Un petit peu têtu, mais enfin, bon, si no tindríem això, és que faríem, eh? Continuem una miqueta de música i després continuem a parlar.

0: Bé, doncs continuem a parlar. Crec que podíem acabar doncs, a parlar de la història, que ha participat també alguna cosa terrible.
1: Sí, a nivell històric destacar per acabar doncs, l'anomenada Guerra Civil, i que la Terra Alta doncs, en va ser testimoni, malauradament, per la famosa Batalla de l'Ebre, doncs, que si possiblement va afectar doncs, una part de la Terra Alta, com serien les serres de Pàndols i Cavalls, entre Gandesa i l'Ebre, doncs Batea està al costat també
0: va tindre que patir.
1: Encara avui en dia els vilatans de Batea encara se n'en recorden.
0: Bé, doncs per exemple Batea compta amb un nucli antic on encara es pot endevinar, com havies dit tu, doncs la muralla que l'envoltava. Té un magnífic traçat medieval on els arcs, els porxos i construccions, com has dit tu, de carreu, són freqüents, en especial el carrer Major, que ens porta de la plaça Major i la part més nova a la de l'església i a la de Vila Closa, lloc on es trobava el castell. Entre els edificis més interessants destaquem la barroca església parroquial de Sant Miquel, la capella del Portal, Porta de Cavallers, Torres Martí del Castellà i d'altres casals. Sobre un tosal, els afores, el Calvari amb 6 capelles. Dins la part més moderna compta amb un parc infantil, escoles, biblioteca, centre cultural, recreatiu, Sant Isidre, centre d'assistència primària, bombers, Creu Roja, on es desenvolupa també la vida comercial. Doncs es podríem dir que això és una de les coses, a mi em fa gràcia aquesta, com ja hem dit, a cada programa que fem, veritablement, certa mena, em fa molta... no es pot dir gràcia, perquè jo trobo que és extraordinari, dans toute cette terre de les Terres de l'Ebre, com de la même façon que la Franja de Ponent, on trobe ces fameux maisons avec des porches, les places porticades, les cases porxades, que fa doncs que té una certa construcció que sembla molt a les unes de les altres, que vagi estar en un lloc com vagi a l'altre, quasi es podria dir que fa part d'una construcció de tipus genuïna, o podríem dir tradicional, d'aquestes comarques que no trobem en altres llocs de Catalunya. Ben segur, te'n vas a Vic, trobes la plaça de Major de Vic amb els ports, els llocs, però en si no d'una manera potser tan omnipresenta amb els seus aspectes potser més petits,

0: vull dir pas que no, al contrari, m'agrada molt. Però, per exemple, a vegades també en un priorat, doncs, també...
1: A veure, no em tanco, no em tanco d'altres possibilitats, evidentment.
0: Ah, no, perquè vull dir-te jo.
1: Vull dir, normalment...
0: Perquè a mi si em diuen només hi ha vi del priorat, per exemple, cada 15 dies bec aigua durant 14 dies després. Un exemple, és un exemple,
1: eh? Vull dir, jo normalment, és normalment, després, evidentment, doncs, evidentment no en tant com un bon priorat, el priorat també és un vi boníssim.
0: Però trobo que avui en dia us han alterat bastant, no so, per correspondre al gust de la gent d'avui en dia de la moda.
1: És que també és una qüestió econòmica i en fet s'ha d'entendre, per exemple... El Priorat i la Terra Alta, que són comarques tan deprimides, estan, en certa manera, estan tornant a revifar gràcies al vi.
0: Gràcies al vi, esclar, ben segur.
1: Hi ha vins de les cooperatives de la Terra Alta, actualment, que han guanyat premis internacionals a Bordeus i a molts llocs, i que avui dia, en ciutats com Nova York, podem trobar vins del Priorat i de la Terra Alta, que botelles, ampolles de vi... es venen a preus esgarrifosos, no? Normalment entre 25 i 50 mil pessetes, que serien 1.000-2.000 francs de fa 4 dies.
0: És una cadera, sí.
1: Clar, possiblement no res pels entesos de vi, però és clar, per la gent de la Terra Alta i el Priorat és molt. Perquè això ha fet, per exemple, i això és l'important, i després et passaré la paraula, que fa 10 anys, per exemple, un vinyater, és a dir, un pagès, per entendre'ns, era vergonya, no? I tu de què treballes? Ah, soc pagès. Avui en dia, ser pagès al Priorat i a la Terra Alta i dedicar-se a la vinya i al vi, no fa cap vergonya, sinó tot el contrari, perquè és un treball que està a l'alça.
0: Jo crec que, de totes maneres, abans d'acabar, diríem, l'ensenyament sobre el que és, el que té també, doncs, per exemple, estic a reconèixer que l'olivera i l'ametlla
1: també,
0: doncs, també sortosament per nosaltres també és un lloc que es pot comptar amb ella.
1: I tant,
0: no, jo dic, perquè jo sóc d'aquelles maneres, com t'he dit, a mi un grapadet d'ametlles i un got de vi, doncs ja hi ha les dues coses. Un pa amb oli gustós i sanitós.
1: Torrat
0: o pa amb oli senzill.
1: Fregat amb una llet o no cal?
0: No, això ja és luxe. Jo només et dic, de la manera de menjar dels pobres, pa amb oli i sal, i un gotet de vi, doncs també no en sap greu.
1: Sí, sí.
0: Sóc d'aquelles persones que m'ho compren. Donc voilà, ça aussi de ces choses que on a cette chance de pouvoir, surtout l'huile. L'huile omniprésente dans nos régions, omniprésente dans nos cultures, dans notre cuisine, partout. Puisque mes enfants, le repas des pauvres, très souvent des fois, ou pour passer le temps, ou pour tromper la faim jusqu'à midi, les après-midi, c'était un bout de pain avec de l'huile et du sel, et c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment. En rix, je tenais un pain avec sucre. La gent que tenia potser una mica de més ja tenia pa amb sucre. Però ser de xosa, diguem, típica de xenó, ser de xosa que on pe passa en passe. Mem a mon âge, et pourtant vous savez, je suis tellement vieux que je n'ose même pas le dire, doncs el pa amb sucre o el pa amb oli són dues coses que encara m'encisen completament, eh? Sí, sí. No sé, trobo que sempre tens un forat per poder menjar pa amb oli o pa amb sucre. Sempre, sempre. Doncs parlant una miqueta sobre l'escut de Batea, l'escut és caironat d'atzur d'un sinistro gir nu d'argent empunyant una destral d'or en actitud de batre un sucó d'argent posat en pal per timbre una corona mural de la vida. Doncs potser sigui això també de Batea, vol dir una cosa que bat o que talla o que pega ja amb un braç armat amb una destral, doncs un troc, una soca, un trou, una cosa així. Bé, doncs ara també podríem parlar, segurament tu que coneixes més aquella contrada que jo, en aquesta regió també hi ha mel, potser no tant com per la part aquesta del Perelló, aquesta part, potser no tant, no hi ha tants ruscs o tantes coses així.
1: El cas concret de Batea no ho sé, sincerament no ho sé, perquè potser perquè Batea s'ha fet famós pel vi, doncs això ja...
0: Doncs jo quan hi vagi ja miraré si hi ha mel també.
1: El que és a la Terra Alta en podem trobar de mel.
0: En podem trobar mel, d'acord. Bé, doncs d'acord, escolta, ara doncs anem a parlar del vi. Per saber que això és aquí no tient a cœur. Le vin, c'est bon petit vin.

0: après, je vous dirai même, peut-être, bon, je reviendrai un petit peu sur ces tracés historiques qu'on a trouvés. Et par exemple, peut-être une recette de cuisine typique de la région avec. Enfin, ça, on verra. On verra. Je vous l'amène, Megata. D'abord, je commence. Peut-être que je parle d'Obi. Peut-être que je parle d'Obi. Fais comme si on est ici, par là. Fais comme si on est ici.
1: Si.
0: Obi.
1: Si, Albi. Albi da. L'obi de Batea. Com...
0: L'obi de Batea. Natros també. Natros sí. També diem obi, eh? I natros, diem natros. No mos fa vergonya, no, de dir-ho.
1: Hem dit que Batea és una població d'uns 2.000 habitants i, doncs, el 70% d'aquesta població, el 70% de la població activa, treballa en el sector de l'agricultura. I, principalment, en el conreu de la vinya. Encara, com tu ben bé has dit, podem trobar altres conreus, com per exemple l'olivera, que és força important, els ametllers, la mela i els arbres fruitals. Batea, amb unes 4.000 hectàrees de vinya, és la primera població productora de raïm de denominació d'origen Terra Alta. Que això, vull dir, poca broma, com dirien alguns, eh?
0: Sí, no, és seriós, sí, seriós, sí. Això és molt seriós.
1: I a més a més de ser la primera productora de la Terra Alta, també és la primera productora de vins de tot el que seria el que s'anomenaria administrativament la província de Tarragona, és a dir, superant altres poblacions del Priorat, del Baix Penedès.
0: Ah, d'acord, doncs de llavors té una importància molt gran, eh?
1: Aleshores, el fet que un poble tan petit sigui el principal productor de raïm de la, diguem, de la província de Tarragona és degut al caràcter emprenedor, fort i treballador de la seva gent, que tot i haver passat anys molt, molt durs, han seguit lluitant per poder millorar les seves terres, cada cop amb maquinària i productes més especialitzats, sense mai poder disposar de cap garantia que els digui què succeirà, doncs, el dia de demà, el mes que ve, la propera collita. Mai ho poden saber, però continuen lluitant per obtenir sempre el millor vi. Cal dir també que el territori de la Terra Alta, on ens trobem a Batea, és un territori privilegiat, que hi ha una bona combinació de paràmetres ambientals, tals com una elevada irradiació solar i una baixa pluviositat, però no insuficient, a més d'altres factors més aviat ecològics, com pot ser la gran qualitat de les varietats de raïm conreades, de les quals destaquen les garnatxes, la blanca i la negra. I aquestes dues varietats de raïm oferiran respectivament un vi blanc de color pujat, aroma i grau alcohòlic elevat, i un vi negre cada cop més promocionat degut als recents descobriments que s'han fet sobretot sobre aquest i que han revelat propietats anticancerígenes i de retard de l'envelliment. Això ho has de tindre en compte, eh?
0: Sí, no, això ho diré a la meva muller, ho llegiré, això a la meva muller, diré, veus, si bec vi, no em faré vell i em trobaré millor.
1: Això mateix. Aquest darrer vi, el vi negre, esdevé també un vi de sabor, de gust fi i agradable, gran aroma i fort color. A més d'aquests, i com ja hem anat comentant, hi ha moltes varietats de raïms i molts tipus de vins, igual que tantes i tantes coses interessants que només es podrà gaudir i conèixer visitant el poble de la Terra Alta, que és Batea.
0: Doncs no és d'estranyar que hi hagin tants cellers, tantes sí. cooperatives en aquestes contrades. Puig que és una de les coses... n'hi ha quantitat, sí, quantitat. No.
1: Vins Pinyol, La Botera, vins Clua... Maria Vilagrassa, només per esmentar-ne alguns, Terroner, Villies, Sant Joan. Imagineu-vos en un poble tan petit, i després el celler cooperatiu, evidentment, en un poble tan petit que hi hagin tantes cooperatives de vins.
0: I, per exemple, doncs, que et dius tu, doncs, la gent, esclar, avui en dia no sap, el pagès no sap demà el que farà, té que viure el dia més o menys segons el temps que canvia, les coses així.
1: Sí, sí.
0: I que no us hi ocorreixi com a la part de la Franja de Ponent, o a la part del Maestrat, que diuen, reseu als sants de la pedra, que mos protegen de tot, que està la collita en l'horta, i si apedreguem us fot. Sí. Que són coses que es pot dir que és una veritat, sí, sí, com un sí, temple sí, gran així. A mi m'ha fet gràcia també veure, bé, tenim que donar les gràcies als amics de l'Ajuntament de Batea per la informació que ens han enviat sobre ells, i per exemple, ben segur, el programa municipal de les festes sempre hi ha la salutació de l'alcalde, és una de les coses típiques de la nostra. Quan, i per exemple, bé, tots més o menys, no és que us vulgui ofensar un senyor alcalde ni res, però bé que tots més o menys, esclar, diuen el mateix a cada poble, però per exemple, jo trobo que és el caràcter aquest nostre de la part del sur, doncs, que es deixa veure amb la mena d'expressar-se, amb la mena de parlar, amb la mena de veure les coses i fins i tot de quina mena es poden preveure els esdevenidors i totes les coses. Com deies tu, bé, tindríem que prendre consciència de repoblar, no repoblar, però diríem anar en aquestes terres que dissortadament es queden cada vegada menys gent. Però per exemple, bé, diu, de nou torno a ser amb vostès des d'aquestes ratlles, és de justícia que primer he d'agrair-vos el recolzament i el suport que m'heu donat perquè sigui vostre alcalde. Això segurament després de les eleccions, eh? És un orgull que mai no podré agrair prou. Sols demano sort i encert per estar a l'alçada que vostès i el poble es mereixen. Dit això, hem de centrar-nos en fer la feina de cada dia i lluitar pel que ha de ser el nostre futur. Així hem d'aconseguir aquest poble que tots volem, un poble modern on visquem tots a gust i en pau. Crec que aquesta il·lusió pel futur està avui cimentada per un excel·lent present. Són aquests temps on a Batea la gent es guanya per la vida. El vi està en un moment excel·lent i això fa que el nivell de benestar hagi pujat força. Doncs fa referència al que deies tu, aquestes contades, el vi ha fet que avui en dia revisquin, sí, sí, i sigui la cosa més important. És això un bon motiu per celebrar la nostra festa major amb més alegria i il·lusió que mai. Però també és el moment, ara que estem bé, per treballar més si cal pel futur d'aquest i el nostre poble. Els bateans, al llarg de la seva història, sempre han celebrat la festa major com quelcom propi i com a senya d'identitat. Ara és el moment d'aprofundir els nostres arrels i també fent festa demostrar el que és Batea i sobretot com és i què vol ser el nostre poble. No voldria acabar aquesta salutació sense fer esment als nois i noies que des de les comissions fa dies preparen aquesta festa major. És un plaer, com a alcalde i com a bateà, de poder comptar amb uns joves disposats a sacrificar-se perquè tots plegats puguin gaudir d'aquesta nostra i més nostra que mai festa major. He volgut que en aquesta salutació la paraula futur sigui molt present. Voldria que en aquesta festa major sigui un bon presagi d'un excel·lent futur per a tots plegats com a bateans i per a Batea com a nostre poble. Vivim, però, aquest present de la darrera festa major del segle. Tots tenim una cita al carrer i amb alegria, i d'aquesta festa d'estiu i el gust dels bateans. Una salutació tant pels bateans com per tots els que mos visiten en aquestes dates. El vostre amic i alcalde, no direm el nom, perquè bé, això és la crida, la salutació de l'alcalde per l'any, doncs, 99. Doncs voilà, c'est quelque chose que le maire ressort chaque fois. C'est notre caractère. Quand on fait un petit discours, on aime, on s'exulte, on sort, on dit ce qu'on pense, et c'est surtout son village. Être du village, c'est quelque chose qu'on en est fier. Et je crois que tant qu'on gardera cet esprit, qu'on n'aura pas perdu, nous serons toujours ce que nous sommes. Pénibles pour les uns, c'est vrai. Passats pour les autres. Però l'idéal, c'est que nous soyons toujours des Catalans et toujours présents. Très content d'appartenir à un village, à une ville, à une cité, à une métropole peut-être, encore que de moins en moins. Des métropoles, on est de moins en moins. C'est quoi que le caractère catalan, on en est dépassé d'appartenir déjà à une grande ville. Parce que ça pose davantage de problèmes que d'autres choses. Però en els pobles, és veritat, mos trobem siguent el que som. I és allà on es veu com som veritablement nosaltres, sí, amb tots els avantatges i les bones coses d'allòs. Bé, escoltem una miqueta de música i després anirem endavant.
1: Molt bé.

0: vídeos ja s'han dit dins un recetari que ens han tingut de gentilesa d'enviar-nos, anem a parlar doncs de la cuina. La cuina, els menjars típics de gastronomia de cette regió. En fet, diguem que, com s'ha d'anar en viratge, com s'ha d'anar en altre, no hi ha molta diferència entre la cuina d'un poble a l'altre. No, és que no hi ha distàncies de centenars de quilòmetres, doncs, automàticament. I, per exemple, anem a recetar pels catalans que ens escoltin la recepta del coc. El coc que es fa, doncs jo veig aquí, no sabia la composició d'aquesta recepta, i la trobo formidable per certes coses, Per exemple, hi ha 4 ous, 200 grams de sucre, mig quilo de farina, la pell d'una llimona, gasoses en pols, 3 sobrets blancs i 3 de blaus. Això és una gasosa que deuen vendre personalment allà baix, perquè aquí nosaltres, nosaltres aquí no n'hi ha, a França, nosaltres no n'hi ha, Una copa de virranci, una copa d'anís, 2 copes de mistela, un got d'oli i, perquè la dona no digui res, un got d'aigua. Segurament, Bé, doncs, bateu ben bé els ous. Es tenen que batre ben bé. Afegiu-hi el sucre, l'aigua, l'oli, els sobrets blancs de les gasoses, la farina, els sobrets blaus i la llimona. Cada cop que aneu afegint un ingredient, aneu treballant a pasta, tot ben regirat, anant-ho fent, xino-xano, de manera doncs, que vagi ben barrejat, Col·loqueu la pasta en una llauna o llacna, com diuen en alguns llocs, i un foc, fortet el foc, Passada 2/4 d'hora, es trau. Tireu-hi al damunt el sucre i el licor. Torneu a posar el coc al forn perquè s'acabi de coure. Quan el traieu, tireu-hi el sucre per damunt. Doncs veurà, és senzill a fer, s'ha fet un coc d'aquesta manera, però té que ser deliciós. Té que ser deliciós, sobretot tenint en compte la farina, els ous, la mistela, l'anís. Doncs, veritablement, esclar, no hi posa el temps de coure que es té que necessitar per això.
1: Sí, no, cada vegada que em parles d'això ja em fas agafar gana, i sobretot aquest coc que ha d'estar boníssim. Les gasoses volia dir que és per fer-lo pujar.
0: Sí, és per fer-ho pujar, sí. Nosaltres a la Franja de Ponent, el tio també, el tio, perquè no dèiem l'oncle, el tio, doncs també encrompava, que ells diuen crompar, crompaven,
1: En principi les Terres de l'Ebre també,
0: crompar.
1: Com un occità, és curiós.
0: Anaven a crompar i doncs els sobrets estes, i es feia un licor, una beguda de gaseosa, que només era pel diumenge.
1: Sí.
0: Només era pel diumenge, perquè els altres dies de la setmana es tenia que treballar. I el diumenge, bé, ell tenia l'avantatge o l'inconvenient que si batia se'n anava a la missa, ell es quedava a la cabana i es feia la beguda per ell.
1: Sí.
0: Però vull dir, bé, són coses d'això. Per exemple, ben segur, hi ha quantitat de receptes. Un altre jour, per exemple, on pourra bolir, disons, per exemple, des scipions à l'oignon, une épaule de mouton au four, avec de tout ce qui comporte, pour qu'il soit bien savoureuse. Però n'hi ha una, sí, que no sé si tindré temps, que és una cosa que se m'endú el cor, és l'abadejo. L'abadejo, que nosaltres també diem l'abadejo, per a 4 persones. Un coralet, una ceba, 2 fulles de llaurer, 12 talls dobles d'abadejo, 4 tomates, mig got de vi blanc, brou de peix, vetes, etc., 7 o 8 ametlles torrades, 2 o 3 alls, un raig de conyac i mig pimentó roig. Nosaltres diem roi, en comptes de roig, roig. Roi. En una paella sofregiu l'abadejo. Quan sigui ben roig, tireu-li l'all trinxat, el raig de conyac i el vi. Traieu l'abadejo. Fregiu a la mateixa paella la ceba, la tomata, el llaurer, el pimentó roig, a tires, ja cuit. Llavors poseu este sofregit sobre de l'abadejo i el brou de peix perquè s'acabi de coure. Cap al final poseu la picada d'alls i les ametlles i deixeu que cogui 3 o 4 minuts. Doncs veurà, ce n'est pas avec des recettes de cuisine comme ça qu'on risque d'avoir faim ici. Perquè creieu-me, a part de totes les coses poter que semblen que ho hem dit una miqueta en broma, però no, són menjars típics, són menjars la mar de bons i senzills.
1: Sí. Sí.
0: Senzills, perquè sobretot la cuina d'aquestes contrades com la nostra, poder també de l'interior, és això que té l'avantatge, que són menjars molt senzills. Home, necessiten el teu temps de preparació i les coses, perquè no és allò de dir, au, tot damunt de la taula i mengeu.
1: Clar.
0: Necessita el seu temps per fer-ho, i nosaltres diem sempre que quan un menjar va fent xup-xup-xup-xup és quan és millor.
1: I passa una cosa, que tots els ingredients que has esmentat són ingredients de primera qualitat i boníssims. I és això el que fa la cuina bona, també.
0: I això és el que fa la cuina bona i fa que, escolta, sigui una cosa així. Bé, doncs, Santi, jo crec que podem dir als nostres amics de Batea que els desitgem que passin una molt bona fi de tarda, com nosaltres,
1: sí.
0: I a tota la gent que ens escolta d'aquí a Tolosa també, i donc, on pugueu dir, n'hésite pas. Aller direction Batea, passer les vacances, ou quand vous passez dans ces régions en allant vers le sud, à la recherche de ces plages, ces lieux magnifiques, pour vous reposer, n'hésitez pas. Parfois, en faisant un petit détour de quelques petits kilomètres, vous trouvez la même paix, mais dans un cadre complètement différent.
1: Si, si.
0: Peut-être beaucoup plus majestueux, mais peut-être aussi beaucoup plus intéressant aussi.
1: Mm-hmm.
0: Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de tarda. I us dic, doncs, fins al programa vident. Adéu, Santi.
1: A Deixats.
0: I gràcies a Deixats. I gràcies a la gent de Batea.

0: Occitanie.
1: Quatre ours.
2: Un article del Francesc Sangar per le 7 de novembre de 2022 sur le site de notre partenaire sapientio.eu titulat Les meilleurs romans de l'Euskara. Malheureusement, n'est-ce pas habituel d'offrir des nobles négatifs sur la situation d'une langue minoritaire, mais les Basques del territori jus administració del govern basque a gaudido d'une évolution força interessante per les darrers 40 anys. En 1980, quand fueron constituïdes les actuales institucions basques, la situation de la langue era força complicada, sonque un de cada quatre basques et bascos parlava et comprenia l'euskara, amb une chiffre de surmen un mig milieu de locutors et locutrices. La presenza sociale della lingua era també forse riducido e nullo in calques domenis. La repressione della dittatura franchista aveva impacciato chi non politico l'insegnamento che sia, ma stava la simple promozione dell'euskara. Ebbene, nella storia la lingua era pas jamais stato ufficiale ogni presente in dei domenis come le amministrazioni pubbliche o l'insegnamento. 40 anys après, la quantité de parlaires sobre les 800 000 et le pourcentage des populations qui utilisent habituellement la langue sobre les 50% dans quelques municipalités, malgré que toutes et tous sont bilingues en catalan. Qui no son estados las causas d'aquello crescencio del nombre de parlaires e d'usages de la lengua al di là de la consideració de lengua cooficial en Euskadi e calques municipalitats navarresos e de la lei de normalització lingüístico basco. Le govern basque ha utilitzat ben en les darrers 4 decennis 3 eixes fundamentals. Les administracions públiques basques, compresos les municipales i les forales, són bilingües. I les funcionaris han l'obligació de recebre les ciutadans en la llengua que aquells han causido. Aquella presència institucional ha valiat de prestigi a l'euskara e l'ha incorporat pel primer cop de l'història al domeni administratiu oficial. Le sistema educatiu basca com a matèries obligatòries l'euskara e le castellà per totes les escolans e posteriorment l'escolan o la família causis un itinerari totes les matèries en euskara, en castellà o amb una estructura bilingüe. La majoria dels escolans causis un itinerari en llengua basca. L'universalització de la coneixença de la llengua és estat bàsic per aquell procés i sa presència com a llengua vehicular li ha millorat també les prestigis. EITB, la radio e la televisió públiques bascos, que d'empei 1982 incorporèron l'euskara de maniera massivo din loros programacius, malgrat que son de mejans bilingües. Din le cas televisual, EITB 1 am una programaciu generalista e EITB 3, consacrado al public jove, emet un solumen en euskara. Mas malgrat totes les leis e totes les projectes, l'utis mai important es pas estat politic, mas social. La majoritat dels bascs han comprès que l'euskara és un patrimoni que debun protegir e defendre, una de les llengues vivos mai ancianos d'Europa. Fosso bascs que han après la llengua a l'escola l'han integrado a loros vidos vidantos e son vinguts bilingües. Se miren la piràmide d'edat dels parlaires d'euskara, trobarem que són justament les generacions més joves les que coneixen i utilitzen més sovint l'euskara i aquell estructura demogràfica aporta força per la llengua al territori just d'administració del govern basc. Le meilleurs romans de l'euskara, un article del Francesc Sangar paru le 7 de novembre de 2022 sur le site de notre partenaire sapientio.eu.

0: Castilla.
1: Occitanio sin curos.
2: Un article del Christian Andreu parégut les 16 juillet de 2019 sur le site de notre partenaire sapiens.eu titulat Un crâne révolutionnaire. Mm-hmm. La confirmació de l'edat d'un crâne en Grècia en 1978 farà canviar tot ce que se sabia sur la nostra espècie, sobretot en Europa. A tal le crâne nomenat Apidima I seria d'un trascancia Homo sapiens, segon aco, nostre espècie seria arribado en Europa fa 210.000 anys, s'escantillet e a pei serion arribats lei neandertalians. Un historio que cambiara tout a l'homme leveggiare ca ben a l'uro d'aro sus aquel epoco. Le crâne d'Apidima un es l'exemple mai ancià d'un specimen Homo sapiens descubet foro d'Africa e situo l'arribado de nostra specie sul continent europeo 150.000 anys abans. Le crâne fuguet trapat din la cauno grego d'Apidima al costat del crâne nominat Apidima, jus fa mai de 40 ans. Ma son edat es estado confirmado un gan. L'estudi del crâne fuguet realizat pel Centre Senckenberg d'Evolució Humana e de Paleoenvironnement de l'Universitat de Tübingen e confirmario qu'almens ja al Pleistocène Medja, y habían dos especies humaninos al sud de Grecia de neandertalias más tabé, d'ancias Homo sapiens. Y les neandertalias serían posteriores al Homo sapiens, yo confirmé que terina Harvati d'aquella universidad. A tal et malgrat que les crânes fossiles d'Apidima I et Apidima II fugueron descubets en 1978, une colo de Seth Gaires et Harvati tourneron estudiar aquelles specimens fossiles amb des méthodes radiométriques. Apidima II era le crâne d'un néandertalien qui demourait dans la cauno fa 170.000 anys. Mas alors, venguet la surprise. Apidima II era le crâne d'un Homo sapiens que era demurat din la mateixa cauno fa 210.000 anys. Segons la colo de Seth Gaires que estudiat aquelles crânes, Apidima I té pas de característiques neandertalianos e sembla que ten de traces d'humà modern barrejats amb de característiques mai primitivo, ce que fa pensar que és le crâne d'un trascancia Homo sapiens. La trobo bagliario de supporta l'ipotesi paleoantropologico che afirmo che Homo sapiens surtiget d'Africa mai d'un cop e che serio arribat in diversi llocs foro d'Africa e entre aquelis Europa. L'especimen d'Apidima I es 150.000 anys mai ancià que quinquesio altre espécimen humà modern pas jamais trapat en Europa fins a l'uro d'aro su confirmet Harvati. Praco cresen pla l'hipotesi que afirmo que en Europa, como se passet al Proche-Orient, de populacions ancianos d'humans moderns fugueron reemplaçats per d'autres populacions neandertalianos. Le crâne d'Apidima I ne serio un polit exemple. La confirmació de l'edat del crâne d'Apidima I en Grècia entra en un canviament radical del vegiaire que ven fins a l'uro d'aro sur la nostra espècie. La ciència ha biosunque buscut confirmar la presència de nostra espècie en Europa fins fa 40.000 anys e prou. E curaco se debanet comencet l'extensió final dels neandertalians sul continent europeu. Sa que la linea en detallas cercheron tabé un lloc en Grècia, so diguet Harvati. E la trobo del crâne d'Apidima Jus, le crâne d'un neandertalia posterior a Apidima I, fa creire que le linea en detallas demoreron al sud de Grècia forse temps après que hi era demorado una population d'humans moderns. Uno descubeto de fiech, tout à l'homme révolutionnaire. Un crâne révolutionnaire, un article del Christian Andreu, parécut le 16 de juillet de 2019, sur le site de notre partenaire sapiens.eu.

0: Esteu escoltant La veu de l'Horta.
1: El programa en valencià de Ràdio Occitània.
2: La sebo lengo, la sebo culturo et la sebo musico.
3: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17h.

Doncs anem a parlar de la Salzadella. És una vila del Baix Maestrat situada a 60 quilòmetres de Castelló, en la carretera de Saragossa, antic camí ral. Ubicada sobre un terreny ben elevat, en la falda occidental de les Atalaies d'Alcalà, el seu terme municipal té una superfície de 48,45 quilòmetres quadrats i una altitud de 339 metres sobre el nivell del mar. Limita al nord i nord-est amb Sant Mateu, per al nord en un mateix, una mateixa, diríem, fita amb Sant Mateu, Xert, Catí i Tírig, i per l'est amb Tírig, i per el sud amb Coves, i per l'est en Alcalà, Santa Magdalena i Cervera. Té en actualitat al voltant de 900 persones, la seva vegetació és típica mediterrània i els seus conreus de secà, oliveres, ametlles i fruiters fan ressaltar, entre tots, perquè no, la seva famosa cirera. Les cireres, que és una regió molt típica, és una cosa molt típica en aquesta regió. On podria dir, diguem, per situar en general el Maestrat, hi ha l'Alt Maestrat i el Baix Maestrat. Le Bas Maestrat, c'est un large piémont, en soi, disons, avec une descente très douce, très douce, très douce, qui permet de connecter les montagnes avec le littoral. L'olivier a été un de ces, disons, cultives traditionnels. Quelques-uns sont millénaires et ils s'élèvent dans les champs comme de véritables sculptures naturelles. Le musée de l'Oli, à Cervera del Maestre, vous montre, disons, la culture de ces produits typiquement méditerranéens aussi. Entre les oliveres es troben les apacibles o cavitats de Sant Rafel del Riu, Rossell, Canet del Roig, Traiguera, La Jana, Cervera del Maestre, Sant Jordi, Càlig i Sant Mateu. La història d'aquests pobles es reflexa en la seva arquitectura, entre la que destaca el Reial Santuari de la Mare de Déu de la Salut a Traiguera. En una vall separada per el mar de la Serra d'Irta, s'asseu en Santa Magdalena del Pulpix i el Cabal de Xivert, en el seu alt campanar que sobresurt entre el caserío. En la Serra d'Irta encara resisten els murs i les torres de dos castells i es pot gaudir d'unes inevitables panoràmiques sobre el litoral. Des d'Alcalà de Xivert i creuant la Serra de les Talaies d'Alcalà, s'arriba a les Coves de Vinromà. Més endavant, atravessem un corredor en conreus de secà i algunes nòries de rec per arribar a la Salzadella, camí de Sant Mateu. Doncs voilà, si vos situeu a Popeu, ça se trouve, la Salzadella, on va écouter un peu plus de musique de cette région, parce qu'aujourd'hui on va essayer de intercaler dans nos programmes des musiques populaires et des danses populaires de cette région-là.

Il y a quelque chose que, par exemple, ce qui concerne les dates historiques, je peux dire que mon homme est d'origine et au peuple de Lynch, d'origine morisque. En 1238, Don Blasco d'Alagón, amo del castell de Coves, o Coves, va otorgar la carta poble a Don Miquel d'Ascó i a Don Pere de Olzina. El nom de Salcedella, la Salcedella, ve donat d'un gran bosc de salze situat prop de la porció de la partida de Gatellada. El Gatell és una propietat, una varietat de salze. En la partida de les Mesquites existeixen vestigis d'un recinte musulmà amb enterraments, en trobar-se en una interessant quantitat de diminutes plagues de plom en fragments de sures o cossos. En 1924 es troba la necròpolis d'Espleters, una important trobada de l'edat de ferro dintre d'unes sepultures. L'església parroquial, originària de Bosseca 18, que consta d'una nau coríntia, fou edificada entre 1736 i 1756, siguent destruïda en el seu interior en el 1936, contribuint a la seva restauració en 1964-67 per fills de la vila emigrats a Mèxic. Conserva un interessant tresor en varis calzes de Bosseca 15 i una singular creu processional xica formada en 24 peces de vidre de roca valencià finament tallat. És un dels exemplars de màxima raresa i interès entre les creus processionals de ses terres. Salcedella es trobava dins d'un recint amurallat que constava de 4 o 5 portalades o entrades, de les quals sols dos han resistit el pas del temps, el portal de la Bassa i el portal de les Coves. En el seu terme es conserven dos dels cinc peirons que es van construir sobre els segles XV i XVI en les entrades del poble i que constitueixen tot un símbol del nostre maestrat. El visitant foraster adverteix ben aviat que Salcedella té quelcom que li agrada, sens dubte que el jardí influeix molt per a produir aquesta sensació. En 1941, el senyor Bassa, que era el que hi havia en el seu lloc, però que era perniciós per a la salut degut a les aigües residuals que allí s'estacaven, i és per mediació dels salsadellencs, del senyor Daniel Montull i don Tomàs Molins, residents a Mèxic, i la col·laboració de tot el poble, que varen contribuir en 1951 a que la Bassa es transformés en un bell i preciós jardí que s'anomena, o es diu, avui, Plaça de Mèxic. Doncs voilà, disons, c'est quelque chose, ça aussi c'est quelque chose de bien, les gens du village, les gens du pays qui ont dû émigrer pour des motifs ou pour d'autres et qui se trouvent à l'extérieur, ils ont toujours un attachement au village. Et si ces gens-là, ils arrivent à avoir des moyens économiques assez importants, ils font toujours un geste vers sa maison. La maison natale, c'est le village où on est né. Le village se représente toujours quelque chose. Et c'est déjà quand même pas mal qu'au lieu des gens qui s'en fichent royalement, ils aient toujours une pensée pour améliorer certaines choses de chez eux.

maintenant, nous allons vous parler des ermites et des lieux de culte. Santa Bàrbara, en el segle XVII, es va reedificar sobre l'antigua, que desconeixem el seu origen, s'ha reconstituït en 1988, ubicada en la carretera de Tírig. Sant Josep, petita ermita del segle XIV, en l'alt de la cima de la muntanya, fins al segle XVIII, es venerà en honor de Sant Cristòfol. El Calvari, segons la inscripció de la portalada, data de 1697. En el seu recint interessant via crucis amb capelletes de pedra i places de ceràmica. Es va remodelar de nou en 1984 amb la creació del seu interior d'un parc infantil. Hi ha també personalitats il·lustres d'este poble, com de molts altres que hi ha. Hi ha Joan Olzina, secretari del rei Alfons V, en magnànim, probablement autor de la novel·la clàssica Curial i Guelfa. Antoni Olzina, nebot de Joan, és anomenat per Alfons V com lloctinent seu a Còrsega. Aquest sacerdellenc ha merescut ésser el segon personatge de la novel·la de Tomàs Salvador, l'arquebisbe pirata. Blas Segarra Fonó va néixer en 1543 en el carrer Geixerri, va aconseguir llaurers en Malta, 1565, en Portugal, 1580, i en Flandes, on va morir en la batalla de Nieuport, en 1599. Tenia la graduació d'alferes. Hi ha també Fray Joan Bautista Cervera, carmelita, prior de Xàtiva, i un dels predicadors més famosos del seu temps, deixant publicat, en 1740, 9 toms de sermons originals de gran mèrit. Va morir a València el 27 de setembre de l'any 1746. Són veritats de personatges que han tenint en compte, disons que bon, avui, ce village de Maestrat ont 900 habitants, 700, 800 et quelques, mais il faut compter à 1700 et quelques, 1600 et quelques, donc ce n'était pas tout à fait la même chose, il y avait beaucoup moins de monde, et pour s'en sortir, donc ça devait être quelque chose de très important dans le coin.

l'olla, la paella i el ternasco. I en reposteria, els pastissets de Sant Blai, escarquinyolis, panoris, rotllets, cireres d'aiguardent i també doncs, la coca de cireres, perquè quan hi ha tantes cireres doncs, es poden fer també coques. On écoute une musique et après on va passer, disons, au parage qui sont jolis autour du village de la Sassadella.

Doncs continuant a parlar de Sarsatella, com us he dit, és una vila del Baix Maestrat, situada a uns 60 quilòmetres de Castelló i a 35 quilòmetres de Vinaròs a la costa. Doncs us he dit 35 quilòmetres de la costa. Què és que ser 35 quilòmetres de la costa per trobar de paisatge i de paratge si bo i si esplendida com del Maestrat? On hi accede fàcilment a ella depuis la capital per la route CV10, ancien chemin royal de Saragosse et successeur aussi du chemin du Moyen-Âge et surtout de la Via Auguste qui passait déjà par la population. Donc voilà, la voie Auguste, la voie célèbre qui partait de Rome jusqu'à Séville en Andalousie, donc il passait déjà par ces villages-là. Doncs bé, en general, això és el que podríem dir. Hi ha moltes altres coses a parlar, però en fi, on he sigut, diguem, de vous placer de música tradicional de cette région, bon, hi en ha d'autres que són peut-être un peu moins, mais dans l'ensemble, c'est ce qui correspond à cette région-là. On pourrait, disons, pour en finir, parler encore de Maestrat, disons que Sant Mateu és la capital històrica del Maestrat. L'actiu passant de la població està present en cada reconet del casc urbà. Declarat bé d'interès cultural i en els seus monuments, com Vendeus Agustines, Palaus de Borrull i Villores, Església Arcipestral, Santuari de la Mare de Déu dels Àngels, Masia del Palomar, les fonts, els museus històrics, arcipestral i panteleològic, permeten el coneixement del patrimoni natural i cultural. Pujant la Rambla, Cervera, fins a la Venta de l'Aire i després cap al sud s'arriba a Catí, al peu de la Serra de la Nevera. El seu casc urbà, amb edificis gòtics i el proper balneari de la Mare de Déu de l'Avellà, mereixen una atenta visita aussi. Parce que voilà, ça aussi, dans cette région, il y a des santuaires religieux, bien sûr, il y a aussi des edificis pour pouvoir se soigner en cas de maladie grâce à la qualité de ces eaux qui sont vraiment réputées un peu partout. Donc voilà, on va écouter des musiques de plus.

Doncs continuen a parlar sobre el Maestrat. Hi ha també un poble que es diu Albocàsser, que mos ofereix repòs a l'ermita de Sant Pau i la seua mel també, i l'oli, que són fets de manera artesana. És el bonic poble, és la porta per pujar passant per Vilar de Canes, la Torre d'en Besora, fins a Culla i Benassal. La monumental carrasca de Culla dà la benvinguda al paisatge auster, seriós, d'esta població. Em cura i el seu cuidat caseriu, que està enrelat a 1.100 metres d'altura, iniciat la davallada, és recomanable apropar-se fins a les pintures rupestres del barranc dels Covarjos o aturar-se una miqueta en el balneari de la Font d'en Segures abans d'arribar entre Avellaners, a Benassal també. No? Voilà, c'est quelque chose de très typique pour ainsi dire. Bon, ça, c'est, disons, le Maestrat, pour ainsi dire, hein? Surtout le Baix Maestrat. Hi ha també l'Alt Maestrat. I l'Alt Maestrat, doncs, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Bon, bien sûr, c'est en montagne. Mais bon, on va essayer de vous en faire 5 centimes avant, disons, de parler sur des autres choses. Solita del Maestrat se localitza en la part més septentrional i muntanyenca de les cases tradicionals amb grans alers i balcons de fusta que hi surten a les dretes i costeruts carrerons escalonats. A l'eixida del poble es divisa encastrat en la cova d'una muntanya el santuari de la Mare de Déu de la Palma. En el segle XIV ja es parlava d'una ermita a la que hi anava la gent de la comarca per a resar a la Mare de Déu, i aquesta tradició ha continuat fins a l'actualitat. En una vall, junt al riu Tastavins, voltejat de muntanyes i boscos, localitzem el pintoresc poble d'Herbers. Les cases populars i els edificis civils mos demostren els elements més representatius de l'arquitectura medieval. En el vessant d'una muntanya s'alça el santuari de la Mare de Déu del Sargar, que data del segle XVII. Des d'Herbers mos encaminem fins a la frondosa serra del Turmell. En el vessant nord de les muntanyes, irrigat per el riu Cèrvol, se troba Vallibona, en una conca coberta d'hortes per tot arreu. I des d'allí, doncs, ja es pot començar a mirar per veure la vila de Morella, que està omnipresente davant els nostres ulls.

Avui, en la nostra crònica Trobadoc, no parlarem d'un artista occità, sinó d'actualitat cultural i política. De fet, una cosa important afecta avui la cultura occitana i la difusió de la cançó occitana en particular. I això és la decisió de l'alcalde de la ciutat de Rodés, capital del país occità d'Arruarga, de cancel·lar un dels festivals de cultura occitana més gran, si no el més gran de tots els països occitans, l'Estibada. Aquest festival va fer la seva primera edició el 1995 amb l'objectiu de crear una gran festa de l'occità i per a fer conèixer artistes i sobretot cantants, però altres també, que segueixen fer viure la cultura mil·lenària d'aquest país i donar, per fi, un lloc específic per a difondre una cultura massa sovint menyspreada, si no prohibida, per les estructures culturals oficials de l'estat francès. A poc, i sobretot des del 2006, quan una associació de professionals de la cultura i l'organització dels actes culturals va fer-se càrrec del festival, l'Estibada va convertir-se en un dels festivals més importants de tota la regió i el festival més important sobre la cultura occitana. I van veure, entre altres, artistes com a Massilia Sans System, els occitans d'Itàlia de l'Userriol, la Malcoafé, Musité et les Jovens, Oc Brigada Internacional, Gula Masca, però també artistes que defenen la cultura i la llengua occitanes sense cantar-la, com Zebda o Cabrel, que va cantar una cançó seva en occità amb els alumnes de les seccions bilingües de la ciutat. També van estar convidats artistes que canten en altres llengües minoritzades de l'estat francès, com a bretons i catalans. A l'escoltar tot això, se demanden segurament per què l'Ajuntament de Rodés va decidir renunciar al festival. Cal saber que nosaltres tots ens demandem per què. Però està clar, en les paraules de l'alcalde, que aquesta decisió és un altre cop una emanació del menyspreu, de l'auto-odi que els petits elits de la burgesia occitana tenen des de fa segles, per la cultura del poble, la seva cultura també. Només els importa la seva carrera política o el petit èxit populista de far venir una star, una estrella de la pop music en la seva ciutat. No senten cap responsabilitat cap a la cultura del poble, la cultura dels avantpassats, una cultura mil·lenària però amenaçada de desaparició si no fem res ara i així. No estan directament responsables de la història del nostre poble, de tota la política francesa de desculturació, ni més de la societat de consum i del seu genocidi cultural, com deia Pasolini sobre els dialetti d'Itàlia. No, però sí que es converteixen en còmplices per la seva descaradura, per la seva falta total d'acció i de voluntat de defendre encara el poc que es pot defendre. Sovint, penso que la destrucció del planeta i la de les cultures i de les llengües minoritzades són la cara i la creu de la mateixa peseta, tocades per el mateix moviment d'irresponsabilitat i d'egoisme. Hi ha aquí a baix gent que destrueix i gent que protegeix. Persones que no les importen deixar un desert enrere i persones que intenten, a força de lluita o de poemes, deixar enrere un món millor i ple de recursos. En Rodés, en Occitània, hi havia un festival que cada any promovia la nova generació de guardians de la llengua d'oc, de nous creadors que remodelava l'argila transmesa pels vells. Un festival que es podia millorar, desenrotllar, però que ja tenia el mèrit d'existir. Si amb nosaltres no volen que aquest festival desaparegui, per a fer entrar en raó l'Ajuntament de Rodés, poden signar la recollida de signatures en línia Guardarem l'Estibada. Sembla fàcil, que es diu i s'escriu com en català. I per acabar, escoltam la cançó Los Carboniers de la Sala, cançó sobre un poema del poeta de Rouergue, Joan Boudou, en homenatge a la revolta dels miners en la ciutat de Decazeville, dita La Sala en occità. Un himne de resistència que s'acaba amb aquest vers, occità
nostre debe. Occità, el nostre deure. I ara cantada pel grup Oc Brigada Internacional, ensenyant que sí, l'occità encara avui es canta i es dansa, encara avui resisteix i no ens faran callar.

Cantes-le mon país, cantes-le. De cops al fons veieu serenimon l'obert del canal del Mietxú. El teu lat roger

preocupe de que ellos regresan. Es Belén, me preocupe, un te dis viloroso. Rementit un pabat, o ma ciutat gascuno. Tre paldus estrifats, sus lustu del zelgas. Sarà l'Espagno en tu, che te buto sa corna. O beleu dinta tripo, sarà.

bona tarda, amics. Avui amb vosaltres dins del nostre programa en català, Terres Nostres. Us desitjo que esteu amb nosaltres una estoneta per poder aprendre una quantitat de coses, un fum de coses, sense comparació, sobre un poble de la Segarra que es diu Sant Guim de Freixenet.

ara anem a enumerar una miqueta doncs, les coses boniques que hi ha al costat i a Sant Guim de Freixenet i al costat també. Doncs bé, Sant Guim de Freixenet, l'Ajuntament, té lloc a la plaça del Doctor Perelló. No us vaig a dir, diríem, ni els horaris d'aquestes coses, perquè això està. Es troba a una altitud de 738 metres, té 819 habitants. L'origen del poble de Sant Guim de Freixenet fou l'estació de ferrocarril, entorn a la qual, tal aviat com va estar construïda, es va començar a edificar el barri del mig i el barri de dalt. En el 1900 ja tenia 11 edificis. L'edifici més interessant del poble i un bon exponent de les edificacions agràries que César Martinell va portar a terme a partir del 1916 és el celler cooperatiu de Sant Guim de Freixenet, llevat doncs en el 1920. Hi ha un altre lloc que es diu doncs el Tadill, que es troba a 755 metres d'alçada. El Tadill és un barri de masies que s'extén per al nord de Freixenet en direcció a la vall del Gavé, prop de les cases de Melió. La capella del Tadill està dedicada a Sant Salvador. L'actual església és relativament moderna, però la capella de Sant Salvador, que pertany en runes, prop d'ella ja existia abans del segle XIV. Hi ha el lloc de Morós, que es troba a 755 metres d'altitud i té 11 habitants. El Morós és una agrupació de cases amb una torre en l'interior i la capella de Sant Cosme i Sant Damià. Aquesta capilla és d'època medieval i pertanyia al comtat i la col·legiata de Cardona. Hi ha el castell de Santa Maria. Es troba a 670 metres d'alçada i té 9 habitants. El castell de Santa Maria està situat en la vessant dreta de la vall de Gavé i Estaràs, i aquest lloc fou edificat en els primers temps de la Reconquesta. Hi ha Freixenet de Segarra, que es troba a una alçada de 681 metres i té 48 habitants. Freixenet s'exté per la vessant dreta de la vall, formant carrerons. L'església romànica domina el poble, prop del turó, on va tindre que erigir-se el castell. Hi ha Melió, que es troba a 670 metres d'alçada, té 6 habitants, i Palamós, alçada 681 i habitants 0. Direcció a la vessanta de la vall de Riu-Ondara es troba el petit grup de cases anomenat Palamós. El castell de Palamós va pertànyer al monestir de Santes Creus. Hi ha la Rabassa també, que es troba a 721 metres, té 25 habitants. Anual del Tosal i del torrent del Briançó es reuneix doncs la Rabassa, poblet de cases molt antigues. Hi ha un xic de bosc i ametllers, i en les costeres els grans conreus de blats s'extenen per al pla superior. No falta el seu carreró cobert i una petita església romana dedicada a Sant Cristòfol. Hi ha Sant Domi, que és una antiga parròquia situada una mica més d'un quilòmetre de Sant Guim, direcció Estaràs. Trobarem unes quantes cases més o menys agrupades prop de l'església. Està dedicada a Sant Pere, conserva la seva orientació primitiva, però ha sigut transformada a l'estil neoclàssic. La parròquia de Sant Domi consta a les llistes del bisbat de Vic des de principis del segle XII. Hi ha Sant Guim de la Rabassa, que es troba a 712 metres d'alçada i té 31 habitants. En el segle XVII fou renovada l'estructura del poble quan els jesuïtes varen adquirir la casa senyorial i la varen ampliar per convertir-la en la seva residència. Al seu costat varen edificar una gran església barroca amb un pòrtic espaciós, però de façana austera. Hi ha la Tallada, que està a 747 metres d'alçada i té 47 habitants, això és en el 2003. El poble i la parròquia de la Tallada estan situats en l'extrem meridional del terme municipal. La Tallada està format per un carreró i algunes cases rurals. Del seu castell, que està en el cim més alt, queda una casa que té unes parets primitives, prop de la carretera de Calaf. L'església de Sant Martí conserva l'orientació primitiva, encara que ha sigut totalment reformada i ampliada, seguint un estil neoclàssic. Bon, ça c'est pour vous situer, disons, je vous ai cité un nombre de villages. Ces contrées à l'intérieur de la comarque, il faut dire que très souvent des fois, bon, le chef-lieu, c'est un village qui a une importance, disons, assez grande dans l'ensemble. Peut-être, je vous dis, il y a un village qui se trouve à Saint-Guim, de Freixenet, qui a 819 habitants. Mais par exemple, le Tadil, qui a 0 habitants, à Morós, 11, le château de Santa Maria, au castel de Santa Maria, 9 habitants, Freixenet de Segarra, 48, et Melio, dont 6 habitants, la Rabassa 25,
et s'en dormit donc, ce n'est pas nommé la quantité d'habitants qu'il y a, et Saint-Guim de la Ravasse 31 et Taillade 47. Ce qui vous prouve, disons, c'est une sainte fin de petites populations qui se sont groupées dans une espèce de mancommunité des municipalités, parce que tous ensemble, ils réussissent à avoir une force, une présence assez importante. Sinon, un chacun, tout seul, vous pouvez vous imaginer les problèmes, surtout les problèmes qui a 6 habitants. En plus, il faut dire que très souvent, de fois, dans tous ces villages, ils sont très, très, très, très, très anciens. Ils possèdent des vestiges et des monuments, des édifices qui sont historiques, qui datent du haut Moyen-Âge, et même du haut Moyen-Âge, dont automatiquement vous pouvez vous imaginer. Mais tous ensemble, ils ont trouvé ces systèmes de pouvoir s'aider mutuellement entre une chose et l'autre, et comme ça faire front au 21e siècle que nous sommes maintenant. Enfin, moi je vous dirais une chose, ça doit être extrêmement difficile parfois, et très dur de faire vivre ces municipalités. C'est pour ça que dans un sens, qu'est-ce que vous voulez, on a toujours cette réputation d'être tellement têtu. Ens diuen sempre per tot arreu que som tan tossuts, tan cabuts, doncs que potser sí. Per nosaltres és una qüestió d'amor propi, és una qüestió de decència, de poder mantenir aquests llocs en el seu en què vivim, amb el desig de que molts més anys endavant siguin encara el que són avui en dia. Us ha agradat aquestes músiques? Intentem posar una miqueta de músiques de tipus diferents, però més aviat músiques casolanes, de festes, de ballets, d'aquestes coses, per recordar el que nosaltres som aquí. Doncs som-hi, i una música més.

En el que fa referència a la història, doncs Sant Guim de Freixenet, com us he dit, és un poble de la Segarra, una comarca de terra endins força desconeguda, terra de gra, secà, amb un paisatge de turons coronats sovint per antigues torres i castells medievals. Sant Guim es troba a punt més alt de la comarca, a 750 metres d'alçada, en una zona de sequetat. Es veu endolcida per boscos de tipus mediterrani, encara prou nombrosos on dominen l'upí, l'orroure i l'alzina. La història de Sant Guim és molt curta. El poble va nàixer a mitjans del segle XIX quan es va fer la línia de tren que enllaça Barcelona amb Lleida, passant per Manresa. En el punt més elevat del trajecte es va construir una estació. Era el lloc on acabaven els túnels de la banda de Barcelona i al final d'una pujada molt forta començava la baixada cap a Lleida. Aquí s'encenien o s'apagaven manualment, un per un, és clar, els llums del tren segons en quina direcció anava o es feien tot en un món. Aquest naixement fora del comú ha donat a Sant Guim un caràcter també fora del comú des del seu urbanisme, marcat pel pas de la via, fins a la seva economia. La densitat de botigues és sorprenent per a un poble que no arriba als 1.000 habitants. En prou feines, 1.200 si es té en compte tot el municipi. I la manera de ser i de fer de la gent. Encara que amb alts i baixos, la gent de Sant Guim sempre ha estat molt activa. Hi va arribar a haver dos cines i, malgrat la crisi del sector, un d'ells va sobreviure fins a principis dels anys 90. Té un club de futbol que ha fet més de 80 anys i un de basquet que ha superat els 50 i s'hi ha practicat molts altres esports. S'hi ha fet de tot. Teatre, grups d'esplai, revistes, exposicions, s'han inventat festes quan un poble és tan jove cal inventar. I des de fa uns anys funciona una escola municipal de música nascuda al voltant d'una coral que entre els cantaires petits i grans aplega un centenar de veus. D'operacions que ara ja fa temps que s'han oblidat. Aquella estació nascuda enmig dels temps es va convertir en un centre clau de transports per la zona. Hi feien cap les càrregues de gra i de palla de poblacions com ara Santa Coloma de Queralt o d'Igualada. Hi van arribar a treballar 40 persones. Com era d'esperar, una de les primeres cases que hi va haver va ser un hostal i de mica en mica s'hi va anar a començar a instal·lar gent per als poblets al voltant. De vegades sembla que Sant Guim s'adormi d'una mica i que la gent perdi l'empenta, la il·lusió. Tot plegat, però no dura gaire. Sempre hi ha algú que s'espolsa la mandra i que diu aquí s'ha de fer alguna cosa. I ben aviat té un grup de gent endarrere disposat a donar un cop de mà. Si us penseu que em paro a xines perquè hi vaig nàixer i perquè me l'estimo, tindreu tota la raó del món. Però us asseguro que no he exagerat gens ni mica. I si no, aneu a comprovar vosaltres mateixos, veniu a Sant Guim per veure que tot el que us he estat dient fins ara no és res més que la completa raó de les coses que passen. Us han agradat totes les músiques que hi hem posat? És a dir, la cançó de les Pecadores d'Olives em fa molta gràcia perquè quan diu has vist, anem a treballar, diu, a treballar aquí, volen dir si han vingut tots i no tinc ningú ganes de treballar, però en fi, anem a soltar la música i anem a tornar.

Comarca de la Segarra, doncs, és una terra de contrastos, com us he dit. Té 721,2 quilòmetres quadrats, és una de les comarques que formen la depressió central catalana i comparteix els límits amb l'Anoia, la Conca de Barberà, l'Urgell, la Noguera i el Solsonès. Formada per 21 municipis, es pot dividir en dues subcomarques, la Plana de Guissona al nord i la Plana de Cervera al sud. El paisatge de la Segarra està format per unitats ben diferenciades, com els relleus tabulars de la rodalia de Cervera, les amples valls del nord de la comarca i la plana de graderies que s'estén cap a ponent. Les serres del Montclar, 489 metres de pinós, 931, i de Boixadors, 840, contribueixen a fer el paisatge encara més divers juntament amb els altiplans tosals, serrats i tallats oberts pels rius i torrenteres. Els cursos fluvials més importants, tot i que de cabal irregular, defineixen quatre conques subsidiàries de la del Segre, la del riu Llobregós, del Sió, de l'Ondara i del riu Corb. El clima de la Segarra és mediterrani amb una tendència continental. L'escassa afluència o influència de la mar provoca uns hiverns rigorosos i uns estius càlids i secs, així com de grans variacions pluviomètriques, ventades de serè i boirades. La vegetació, d'acord amb aquest clima, és més aviat estepària, barrejada amb influències meridionals. La Segarra ha sabut mantenir un paisatge i una vida rurals poc transformats per l'urbanització i l'industrialització, que s'ha concentrat a les principals poblacions de la comarca. Per això, a banda d'un país de contrastos, la Segarra es caracteritza per tenir una bellesa intrinseca capaç de satisfer els esperits sensibles, els valors de la natura, de la vida rural i de la història. Esperits que cerquen noves experiències i que la Segarra, segurament, i estem convençuts, ells les podran trobar quan i quan ells vulguin.

0: però non tenen.
1: També podríem dir que la Segarra, com tota la terra catalana d'una façon general, on aime partager avec les gens la tradition et les fêtes. La tradition, bon, on vous en parle depuis quelques 20 et quelques années qu'on fait les programmes, et les traditions aussi, parce que ça fait partie, disons, de notre façon de vivre. Ça fait partie de notre façon d'être. Je ne veux pas être, disons, no podría ser una persona más pedante, una persona, diríem, más orgullosa, per dir a nova gent, doncs, que jo considero que si no es tenen tradicions, hi manca alguna cosa. Quan on n'ha pas de tradició, hi manca toujours quelque chose. Que aquestes tradicions no ens imposin una mena de ser, de viure, que no acceptem els que estan al costat nostre perquè no tenen les mateixes coses que nosaltres, això és no. C'est vrai, i on peut garder des traditions, mais qu'elles ne nous empêchent pas de s'écarter des gens qui sont autour de nous en disant, bon, une ne parlent pas de la même façon que nous, ils n'ont pas les mêmes choses que nous, et peut-être ils ne sont pas aussi intéressants que nous. Loin de là. Però el més bonic d'un poble, el més bonic d'un lloc, és tindre aquestes tradicions. Us imagineu la joia que hi ha d'esperar que arribin unes diades ben precises a l'any, perquè aquestes diades doncs, hi haurà tal cosa, hi haurà tal altra. Bé, avui en dia la generació com jo i de molts altres gens ha canviat molt. Avui en dia la gent jove que avui en dia té unes altres tradicions, té unes altres coses. Però jo trobo en general, que és molt bonic que s'adapten també a les nostres, algunes d'elles que queden encara perquè els hi permeten doncs, de poder viure i omplir els dies de l'any, perquè un any hi ha tants dies que es tenen que passar, i quan hi ha aquestes tradicions ens permeten de poder viure d'una altra manera. Bé, us faré un breu repàs, ràpid, doncs de Sant Guim de Freixenet, amb totes les coses que han anat i tenen, doncs torno a repetir, Sant Guim està situat a 738 metres, té 809 habitants. En fi, en l'època que es va donar els informes aquests, perdoneu, però a vegades nosaltres tenim unes dades que són atreçades en comparació avui en dia d'avui. L'origen del poble de Sant Guim va ser l'estació de ferrocarril que tan aviat com fou construïda es començà a edificar pel barri del mig i del dalt. El 1900 tenia 11 edificis. L'edifici més interessant del poble i un bon exponent de les edificacions agràries que César Martinell dugué a terme a partir del 1916 és el celler cooperatiu o el sindicat de Sant Guim de Freixenet, aixecat en 1920, i l'església del Sagrat Cor construïda en 1934 amb reformes posteriors. Aplegats a Sant Guim, dins de la comunitat, doncs hi ha Altadill, Amorós, Castell de Santa Maria, Freixenet de Segarra, Melió, Palamós, La Rabassa, Sant Domí, Sant Guim de la Rabassa i La Tallada. El que fa, doncs, que on peut voir que c'est une quantité de petits villages que tous ensemble, comme je vous ai dit, non, ça leur permet d'avoir une présence beaucoup plus importante et une force aussi beaucoup plus importante. On va écouter une musique de plus, et après peut-être on aura le temps de vous dire au revoir, mais enfin, on va écouter une musique.

Benvinguts, amics nostres de Sant Guim de Freixenet. Desitgem que el nostre programa hagi estat del vostre grat. Us desitgem també de que passeu una molt bona fi de diada a l'escolta del nostre programa. I perquè la gent que ens escolta aquí a Tolosa de Llenguadoc, us anem a acomiadar amb llengua occitana, dient: «Mercès pla per haver demorat a la nostra escuta, vos desitgem de passar en un fi de serado, i vos diguem a totes i a totis, a deixats pla i al cop que ve». Adixats.

vespre, amics. Avui, dins el programa La Veu de l'Horta, vos anem a parlar de la ciutat de Llíria. I es comencem amb un tipus de música de manera orquestral, perquè Llíria, per mèrits propis, se l'anomena la ciutat de la música. Aquesta denominació i el reconeixement internacional es deu a l'existència de dues entitats musicals que, mitjançant les respectives bandes, han aconseguit nombrosos premis i un prestigi extraordinari tot arreu del món.

Donjbe, la ville de Liria, est située, disons, à 25 km de la ville de Valencia, en plein cœur de Camp del Turia, et est actuellement le chef-lieu de la même comarca. El seu terme és un dels termes valencians més grans en extensió i presenta un interessant paisatge de contrast entre una zona muntanyosa que pertany als primers contraforts de la Serra Calderona amb un cim ben segur de notable altura, 881 metres, en les Jambries, i la zona de l'Horta del marge esquerre de Riu Túria. En arribar a Líria, el viatger es queda encisat amb una vista serena i tranquil·la dels quatre tossals que configuren avui el nucli urbà. El tossal de Sant Miquel, on està el monestir i el jaciment ibèric de l'Antigüedeta, el de Santa Bàrbara, coronat per les restes de l'ermita, el de Bassang, on s'assenta l'antiga ciutat medieval, i el de la Torreta, cim que mira la ciutat on hi havia una torre de guaita. L'antiga ciutat romana i la ciutat moderna s'entremesclen amb l'horta vella a la zona del Pla. Llíria, que emergeix entre els colors i els aromes de música i d'història, és una ciutat de tradicions arribades i d'esplendorós passat i de gent afable que sempre ha estat molt pagada de tot allò que és seu. Té un excepcional patrimoni històric-cultural i és, sens cap dubte, un dels principals ciutats històriques valencianes. Llíria és una vila, diguem, amb un gran passeig històric

I ara posarem a parlar del patrimoni històric. La Llíria ibèrica, les cases construïdes amb sòcol de pedra i parets de tabots, solien tenir diverses plantes i es comunicaven interiorment amb escales de fusta o de pedra i amb eixida als dos carrers també. El Tossal de Sant Miquel va ser declarat bé d'interès cultural el 1995. Els ibers, en un poble civilitzat i culte, de qual cal destacar l'habilitat que tenien per a presentar el seu món a la ceràmica que elaboraven. Decoraven els vasos amb dibuixos pintats o reproduïen escenes de guerrers engalanats festejant alguna cerimònia, rituals, amb danses i música o escenes de batalla. L'estructura econòmica del món ibèric estava sustentada en el camp, ja que de l'activitat agrària s'obtenien els productes necessaris per a la subsistència. Al camp del Túria es localitzen efectivament nombrosos poblats ibèrics dedicats a activitats agrícoles i mineres. Un clar exponent d'aquest tipus de poblament és el Casteller de Bernabé, que està ubicat en el terme municipal de Lira, concretament a la zona muntanyosa de la Concòrdia, a 15 quilòmetres del nucli urbà en direcció al Cubles. El model urbanístic resultat molt comú en els assentaments del cim és el anomenat del carrer central, on les estructures s'adosen a la muralla a un costat i a l'altre de la via de circulació disposada en un eix longitudinal del recinte. Les vivendes tenien dues plantes, la baixa destinada a activitats productives com l'elaboració del vi, l'oli o la molta de cereals, l'emmagatzemament d'activitats de metal·lurgia i la primera com a dormitori o graner. A Llíria hi ha restes de que fora una de les ciutats ibèriques més importants, com hem dit, prop de 10 àrees extensió anomenada Edeta, fou el seu administrativa i centre de poder de la Edetània, un extens territori que comprenia des del riu Xúquer fins al Palancià. Aquest territori estava organitzat al voltant d'una capital, Edeta, a partir de la qual hi havia un primer cordó de poblats de grandària mitjana, Aldeas. La Montrabana, envoltat al seu torn per un altre cinturó de caserius o de dimensions menudes dedicats a l'explotació agrària, el Castellet de Bernabé. Externament, l'ocupació del territori es completava amb les talaies de la Penya Roja, que situades als cims amb l'ample i espaiosa visual formaven una xarxa defensiva de Bretanya. Edeta va ocupar el Tossal de Sant Miquel des del segle VI fins al segle II de Crist. L'urbanisme de la ciutat era complex i s'adaptava al fort desnivell del terreny.

l'època d'August, Lídia va ser municipi romà i la seva importància va ser notable fins al punt de rivalitzar amb València i Sagunt. Voilà, la vila de Lídia, a l'època de l'empereur Auguste, fut tellement, disons, développée, tellement importante que put rivaliser aussi avec València, capitale, et Sagunt, qui se trouve pas loin de València. Le nucli urbà s'ubica al Pla. Excavacions arqueològiques en esta zona han permès de recuperar un tresor de denaris anomenat el tresor del carrer Duc de Llíria, conjunt numismàtic de més de 6.000 denaris de plata del segle I al III i que a hores d'ara és el tresor amb major nombre de peces dels trobats a la península ibèrica i els 12 treballs d'Hèrcules, mosaic romà, exposat al Museu Nacional d'Arqueologia a Madrid. Des del temple dedicat a les nimfes i ubicat a l'actual Font de Sant Vicent, arribava l'aigua a un dels centres religiosos més importants de la Hispània tarraconense, el santuari o la curar de Mura. Aquest complex arquitectònic tenia una àrea religiosa conformada per un temple de caràcter oracular i una altra àrea d'esplai que era recinte on a més es practicava la hidroteràpia. El temple oracular tenia al seu interior un omfal que era l'element per on brollava la saviesa que permetia a la Sibila de poder interpretar les prediccions que li servien per a respondre així a les qüestions dels ciutadans, preocupats pel seu futur. I al costat del temple, les termes, banys dobles, l'un per a les dones i l'altre per als homes. Establiment de presència obligatòria per a la higiene personal que estava obert a tota la població on anaven els ciutadans a prendre el bany, practicar esports, llegir o fer relacions socials. El promotor d'aquesta magna obra d'arquitectònica de l'època de Domicià va ser Marcus Cornelius Nigrinus Curiatus Maternus, que aquest edetà va ser senador i consular i una de les personalitats més riques i amb major poder polític dels últims anys del segle I i el que va aspirar a ocupar el càrrec d'emperador competint amb Trajà. El conjunt de Mura és efectivament un dels monuments més interessants de la península ibèrica, tant pel seu significat com per la seva definició arquitectònica, que permet fer un pas al passat i recrear la forma de sentir i viure dels nostres avantpassats en un espai que té tanta càrrega religiosa, medicinal i lúdica com posseix el santuari. Donc voilà, ce n'est pas étonnant, disons, qu'aujourd'hui, encore au pays valencien, les gens aspirent, disons, à cette façon, à ce bien-être, à cette vie, disons, qu'on peut en profiter le maximum. Le caractère est comme ça, on travaille, mais dès qu'on peut s'amuser, dès qu'on peut sortir de la rue, on commence un peu la fête à la maison, mais il faut surtout la rue. La rue, c'est le centre urbain, la rue, c'est le centre vital de la vie du pays valencien. Les fêtes, ils sont que pour ça, pour donner ces prétextes à descendre, se réunir et en profiter ensemble.

quand je continue à parler, au milieu, disons, du centre urbain de Liria, se trouve le Tossal de Vassan, sur lequel a eu, disons, 60 ans, la Liria arabe et la primitive Liria valencienne, connue actuellement comme la vieille villa. Des siècles 8 al 13, l'actual Vila Vella era la medina islàmica anomenada Líria, ciutat d'importància estratègica, com demostra el fet que al segle XI va ser assetjada per Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, per no pagar les paeries. Seguint els esquemes de les ciutats islàmiques de l'època, hi devia haver dues parts clarament diferenciades, l'Alcassaba i la Medina. L'Alcassaba, amb intenció de disposar d'una posició tàctica privilegiada, ocupava la part més alta de la ciutat, és a dir, el lloc on avui es troba el Museu Arqueològic de Líria, l'edifici que exteriorment intenta recrear-la i que tenia una muralla pròpia que encara es pot veure a la costa que dona l'església de Vassan. L'Alcassaba era l'edifici que ocupava la màxima autoritat de la ciutat, el Cadí. La Medina, totalment emmurallada, els merlets de la qual encara es poden veure, protegia els ciutadans. Tenia distintes instal·lacions públiques, la mesquita, el solc, els banys, i que eren els llocs principals de trobada de la comunitat.

Així, doncs, cal destacar les restes de la mesquita integrats a l'església de Vessant i, a més, els banys àrabs. Aquest hammam del segle XII està ubicat al carrer d'Andoval i tenia doble funcionalitat, per una part, higiènico-religiosa, ja que els ciutadans s'hi banyaven per a purificar-se abans de l'oració, i per altra, político-social, ja que, a més de ser un lloc de trobada, el cadí realitzava recepcions oficials. Actualment estan integrats en un edifici de vivendes. L'any 1239, el rei Jaume I conquereix la ciutat i el 1253 otorga la carta de poblament que confirma la ciutat com a vila reial. Líria és repoblada per cristians de procedència catalana i aragonesa. Els nous pobladors reutilitzen els espais islàmics transformant-los necessàriament en una nova concepció funcional i urbanística per això. Doncs bé, ja que estem parlant d'aquesta època, la carta de poblament de Líria, escrit en valencià, diu: «Sàpien tots que no, Jaume I, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, de Mallorca i de València, comte de Barcelona, d'Urgell i senyor de Montpeller, per nos i els nostres donem i concedim a tots vosaltres i a cadascú dels homes de Líria, presents i futurs, que tingueu i posseïu a perpetuïtat tots i cadascú dels termes de Líria, així com en millor i plenament els van tenir i posseir els serraïns de la vila, amb les seues afrontacions i aigües i totes les seues pertinences, per a tots els vostres usos i dels ramats i dels vostres animals, franc i lliure, sense cap impediment ni obstacle, tot exceptuant les donacions del terme de la vila, si veig haguéssim fet algú o alguns abans que donàrem la vila al difunt en Ferran oncle nostre. Volem també i vos concedim perpetuament que l'actual alcalde de Líria i els que vindran no pugueu oblidar cap de vosaltres a respondre o exercir dret o designar pel seu poder cap assumpte, sinó que només pel poder de l'actual justícia de Líria i dels esdevenidors haurien de respondre i signar qualsevol queixa. I si cap veí de Líria fora reclamar o acusat per alcalde o seus homes, el mateix alcalde o seus homes haureu de respondre davant de la justícia, excepte les apel·lacions de qualsevol de les parts, apel·lació que es poden fer davant la justícia de València. Concedim també perpetuament a vosaltres i als vostres que en tots els vostres assumptes, causes i contractes useu i jutgeu amb els furs i costums de la ciutat de València. Donat a Xixona, el 3 d'abril de l'any 1253. Signatura de Jaume, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, Mallorca i València, comte de Barcelona i Urgell i senyor de Montpellier. En són testimonis Bernat Guillem d'Entença, Pere Cornaví, majordom d'Aragó, Sants d'Antilló, Egidi de Roda i eximent de Pere d'Areso. Signatura de Pere Andreu, el qual, per ordre del senyor rei, no va escriure el lloc i el dia abans esmentats. Voilà, ça c'est, disons, la traducció en valencià, puisque cette carte fut publiée, écrite et signée à l'époque en latin, mais fut traduite automatiquement, bien sûr, en valencià. La ville de Líria fut conquise par Jaume I Conqueridor, fils d'une comtesse de Montpellier, puisqu'il était seigneur, roi d'Aragon, roi de Valencia, roi de Majorque, et comte de Barcelone et d'Urgell, et comte de Montpellier aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que... C'est pour ça que quand on dit très souvent des fois que dans ces contrées méditerranéennes, si on part de Montpellier, ou peut-être même on remonte un peu plus vers le nord, sans aucune idée politique, sans aucun mélange, disons, d'arrière-pensée égoïste des uns et des autres, nous sommes pratiquement tous la même famille, et quand nous parlons, nous n'avons pas tellement de différence dans notre façon de parler. Mais on aime la fête, on aime travailler, on a une réputation de gens sérieux dans nos affaires, mais surtout de bien vivre entre nous.

Nous arrivons maintenant en suivant le Renaissement, la Renaissance et le Baroque. Au centre de Creuer, s'élève une immense cúpula sobre tambor, les petxines de la qual estan decorades en relleus barrocs. Darrere del baldaquí hi ha un gran orgue de tubs i adossat al mur el mausoleu de na Teresa Silva i Palafox, duquesa d'Alba. Sobre el tosal de la Santa Bàrbara podem veure les restes de l'ermita renaixentista que porta el nom de la santa, que construïda en 1620 pels pares franciscans va ser destruïda durant els anys de la Guerra Civil de 36 al 39. La Llíria del segle XVIII. Sobre el tosal de Sant Miquel, ubicat a la part sud de la ciutat, s'eleva el monestir que li dona nom. Va ser fundada en l'any 1309 pel rei Jaume II per la residència dels beates dedicades a l'oració. La construcció inicial del monestir és del segle XIV, però l'actual edifici data del segle XVIII. L'església, d'estil neoclàssic, és una sola nau decorada amb pintures que representa la llegenda de Sant Miquel. Al parc de Sant Vicent, i a pocs metres de la font, es va construir una ermita que du el nom del sant. És un edifici senzill d'elements barrocs i neoclàssics d'una sola nau amb pilastres i arcs de mig punt que sostenen una volta de canó correguda. Al barri del Raval està l'església de Sant Francesc. A la Vila Vella es troba l'església de la Mare de Déu i al barri de la Part de Vall es troba l'església del Remei en el seu convent. La segona meitat del segle XVII va suposar per Llíria una nova etapa de creixement demogràfica, l'urbà. La ciutat traslladà definitivament el seu centre a la plaça Major, lloc que ocupa en l'actualitat. En l'any 1598 comença la construcció de nou edifici que, finalitzat l'any 1602, seria seu de les dependències municipals com són l'Almodí, la Sala del Consell, la Cambra de Jurats, la Cort de Justícia i la presó també. Edifici d'estil renaixentista amb aportacions manieristes i clàssic en les formes. A l'interior es conserva una sala de plens de l'època isabelina amb una curiosa pintura que representa els afusellats de les guerres carbines. Popularment es coneix com Cala Vila i és l'actual Ajuntament de Lilla. A la mateixa plaça, a plaça Major, es troba l'església de l'Assumpció, que va ser construïda en els anys 1627 i 1700. La seva façana és monumental i representa un santoral realitzat per l'escultor Tomàs Lleonard, fet amb la intenció de reflectir el poder de l'església a través d'una composició de gran retaule manierista organitzat en tres cossos ricament decorats.

Cette danse est une danse, disons, assez curieuse, assez, disons, dans le contexte des choses qu'on peut toujours dire. C'est une danse, disons, que elle s'est dansée à l'époque où il y avait des cimes dans une maison. Donc les gens avaient valsé ça en chantant, disons, des paroles qui correspondaient, disons, à la personne qui était décédée. Soit, disons, un enfant, soit une personne grande. Donc voilà, c'est quelque chose, disons, que vous voyez, c'est une mentalité pour quelqu'un qui n'est pas du pays assez bizarre et assez extraordinaire qu'on puisse aller chanter, danser une danse comme ça en hommage à la personne qui vient de décéder et encourager les personnes qui restaient. Mais bon, c'est comme ça. On va faire maintenant un petit aparté. On va aller vers les fêtes et après la gastronomie aussi, parce que bon, ça c'est quelque chose qu'ici, on n'a qu'une heure pour parler et essayer de donner un maximum, une idée, disons, le maximum important, le plus grand possible sur une ville ou sur un village. Mais bon, il faut toucher un peu tout. L'histoire, la situation géographique du village ou de la ville, les fêtes, la gastronomie. Et donc voilà, c'est après, quand on se rend compte, pratiquement l'heure de finir, on a juste le temps de dire adieu et c'est fini. Mais enfin, bon, per mars, les falles. Les falles se célèbrent del 15 al 19 de mars. Llíria participa d'aquesta manera popular culte mediterrani al foc, tan arrelat a les comarques valencianes. En el seu origen, els valencians cremaven mobles vells en desús per celebrar el pas de l'hivern a la primavera. El dia 15 és el dia que es planten a plantar i el 19 és el que es cremen a cremar. Els fallers de Llíria, des dels seus respectius casals, organitzen els actes. Hi ha la Setmana Santa també, però el mes d'abril. I les festes de Sant Vicent Ferrer. La Setmana Santa de Llíria se celebra des de l'època medieval, segle XV, durant el mes d'abril. Els actes religiosos estan organitzats per les confraries de la Sang i de la Mare de Déu dels Dolors. Divendres de Dolors, diumenge de Rams, i dijous i divendres i dissabte sants són els dies més destacats. Dijous i divendres sants s'hi celebren les processons d'antics penitents i flagellants amb les Andes des de mitjans del segle XX, del Nazaré, Maria Magdalena, de Sant Joan, Sant Pere i el Crist de la Confraria de Bassang, escultura la qual es conserva l'antic cap del segle XVII. Les festes de Sant Vicent Ferrer són amb la Fira i Festes de Sant Miquel les festes més emblemàtiques dels llirians. Se celebren els dies al voltant del primer dilluns després de la Pasqua. Durant aquests dies, l'Ajuntament, juntament amb la confraria i els festers de Sant Vicent, preparen diversos actes i espectacles perquè els llirians fruïsquen de la festa. Pràcticament totes les civilitzacions que han habitat i han habitat Llíria han gaudit del parc de Sant Vicent com a punt de trobada dels seus ciutadans. Possiblement ja els ibers ja es trobaven a bullar al redor per a gaudir-ne acompanyats dels seus invitats. I en època romana els edetans anaven a la font per esplaiar-se junts i per a venerar les nimfes deesses de l'aigua en el temple construït en aquesta finalitat. Avui els llirians continuen a trobar-se en el parc i celebren amb els amics i la família un esmorzar popularment extraordinàriament concorregut el dia de Sant Vicent Ferrer. Al matí una romeria porta la imatge del sant des de l'església de l'Assumpció fins a l'ermita com a recordatori de la visita que hi feu. A final d'agost de 1410, aquest dominicà. Acabada la missa, l'ermita es fa la benedicció de l'olivera i el mateix pare Vicent Ferrer va fer i que encara avui es conserva al costat dels ulls de la font. La tornada al nucli urbà es realitza en romeria a peu, amb carro o amb altres vehicles, en un ambient lúdic i festiu. I sobretot, doncs, ja us he dit, també hi ha aquests sistemes de poder fer menjars, sopars, berenars i esmorzars al carrer, que això és, tant que tinguem vida i salut, són les coses que no es tenen que deixar. Hi ha molta gent que mos enveja de fer aquestes festes, perquè siga ja han perdut els seus costums o perquè la gent doncs, ho ha deixat caure perquè, uf, per què fer això? Doncs Déu mos ajudi i lo sant que hi hagi, que sigui Sant Vicent o altre, doncs mos faci que continuem aquestes tradicions de poder continuar així. Hi ha la fira i les festes, com us he dit, és la festa major de la ciutat, eh? Hi ha la festa de la Puríssima, setembre, la festa del Remei, i el carrer s'omple de gent precisament per això, per poder practicar primer aquestes festes tradicionals que fan que tothom hi participe, i després doncs, hi ha aquesta part lúdica o més ambiental que fa que la gent doncs, on pugui celebrar-ho bé. Anem a parlar també de la natura i del paisatge, perquè hi ha llocs també. I bé, escoltem una musiqueta més, després parlarem de so i després anirem doncs, a la gastronomia.
perquè així a la ràdio sempre ens agrada, quan arribem a la fi del programa, més o menys, doncs de poder parlar d'aquesta gastronomia tan bona que tenim a casa nostra.

El que fa referència a natures i paisatges i a la Concòrdia, que és un sistema muntanyenc que pertany a la Serra Calderona, els primers contraforts del sistema ibèric, es troba a 15 quilòmetres del nucli urbà en direcció a Alcúles. Presenta una biodiversitat molt rica amb una vegetació característica del clima mediterrani, carrasques, coscolles, pinedes i matossars de romer, bruc i llentisca, que inunden els paisatges fins a l'horitzó. Recórrer la Concòrdia suposa més un viatge per la natura, un viatge per a la història, perquè ja els ibers edetans habitaren el paratge, el jaciment del Castellet de Bernabé, com us he dit, ens mostra in situ la forma de vida d'un caseriu ibèric dependent d'Edeta. Escasament a 3 quilòmetres del nucli urbà de Llíria es troba la seva font ancestral de riquesa i de vida, un ullal d'aigua que brolla de manera natural. No debades, els romans van erigir així un temple dedicat a les minfes deesses de l'aigua, i els cristians hi construïren al segle XVIII una ermita dedicada a Sant Vicent Ferrer, a la vora d'una olivera centenària, arbre sagrat dels romans. Aquest pare dominicà, l'any 1410, quan fou reclamat pels llirians per ajudar-los a superar la crítica sequera que patien, en pronunciar aquestes paraules va fer rebrollar miraculosament l'aigua de la secada font, dient únicament: creixerà i minvarà, però per a veure no en faltarà. Doncs voilà, c'est una bona ocasió, le saint est très saint, com on dit, et dit ça, el descendrà, elle sera plus importante, elle s'asséchera, mais pour voir cette eau, jamais en manquera. Donc voilà, c'est quelque chose de bien, avoir cette idée comme ça. On écoute une musique, et maintenant je vous donne ma parole, on va parler de la gastronomie valencienne, et surtout de la région de Llíria. Tout est excellent, mais il y a des particularités, il y a quelque chose de particulier dans chaque village, dans chaque comarque, qui font que est supérieur aux autres. Ça dépend du côté de la comarque qu'on est.

Sur cet air de la Mante en Cogne, une musique populaire du pays valencien, disons que vous avez entendu les pétards, les explosions de fusées, cette marche qui anime, qui rend, disons, les jambes légères pour suivre la comitive, surtout dans les jours de fête comme ça. Dans la gastronomie, la rebosteria de Lídia brilla per la seva exquisidesa. No debades, molts dels seus forns i pastisseries encara conserven els sistemes tradicionals d'elaboració. A cada temporada, a cada estació de l'any, hi corresponen uns pastissos específics. Al Nadal es degusten els pastissets de moniato, les coques fines, els massapans i els torrons. La primavera és el moment dels bescuits i els besets de núvia fets amb clara d'ou i ametlla cuita. A Pasqua es mengen els típics panquemaus, la tradicional món amb el seu ou dur, la coca de nous i panses i el primer de llimonar, la coca d'onil i les coques de cansalada i sardina. A l'estiu, quan el dia llarga i l'apetit es desperta, és tradició degustar les coques de tomaca, les coques de pimentó i anxoua i com a dolços flam i el pastís de gema o i a Sant Miquel, els congrets fets amb oli i anís. La cuina de Lídia manté lògicament les característiques de la típica cuina valenciana, de la qual constitueixen la base els arrossos, les verdures i la carn. La cuina d'arròs és variada. L'arròs al forn, l'arròs en bledes i la paella de carn destaquen com a plats més coneguts. La carn provinente de la cacera del corder i els embotits són molt apreciats per la qualitat que tenen. Les hortalisses, els llegums, les verdures i els tubèrculs que es consumeixen a la ciutat procedeixen majoritàriament de la rica horta de Lídia. Són en actualitat els cítrics i en especial la taronja, els productes referents a l'actual camp lirià i constitueixen bona part de la seva economia. I nosaltres, doncs, així tenim una fotografia que és molt bonica, molt bonica, molt bonica, en què ens ensenya l'arròs al forn. I bé, doncs, ara això van a ser bé 5 i nosaltres només esperem que passin un parell d'horetes més per arribar a casa i poder sopar i ja anem a veure el que hi ha. Ja veurem el que hi ha, perquè potser no hi ha res de tot això, però en fi, només obrint això i veient aquestes coses, doncs ja ens agarren ganes de poder arribar a casa i poder sopar.

0: Radio Citanio.
1: Cae la chaloulingador.
0: L'émotion del país.
2: Un article del Christian Andreu paregut le 10 d'octobre de 2023 sur le site des nostri partenari sapientia.eu est titulat Un escantiment massiu de façonque 13.000 annados. Vei l'hai cercai les coneixen mai les causes que meneron a un escantiment general que patiguet les sud California façonque 13.000 annados, segus o que semblo de fiocs naturals mas també d'autris causats pels humans, haurio provocat un canviament climàtic de la regió e un escantiment de força d'espècies, animals i vegetals que d'autres regions nord-americanos patigueron pas. Aquest escantiment massiu provoquet també la desaparició d'espècies grandes de mamífers com el bijou, ancià a l'époque. Le climat del sud de California venguet de mai en mai caut e curo. Les humans comencèron a provocar de fiocs per caça. Le territori venguet plaflac e se debanet l'escantiment massiu de força espècies. Aquest escantiment foguet entrar fa 10.000 e 12.000 annados e provoquet la fi des d'aries espècimens de força espècies espècies animals. La cercaire es coneixen pla aquel escantiment patit per aquella regió del planeta, mas coneixen pas les causes que puguin ser un canviament climàtic o l'activitat humana. Ara, un nou estudi publicat en la revista numèrica Science descobreix que les causes bàsiques ne puguin ser les fiocs provocats pels humans en una regió ja prosecco. Aco aurio provocat un climat mai sec e l'escantiment massiu de centenars d'espècies animals e vegetals. Som mai segures que les causes bàsiques d'aquell escantiment fugueron un climat pla mai caut e sec e l'activitat humana, so diguet Angela Perry, zoo arqueologo. Per ací, l'ai cercaeros analiseron torna mai las esqueletos fossilos trapados al jaciment de Pego de La Brea, onde milliers d'animals morigueron en tout ensajat de fugir les fioc penen milliers d'annados. Ai l'ai trouberon de centenars d'espècies mamíferos mas tabi d'aucells. L'ai cercaeros causigueron son que 170 dus espècimens de 8 espècies diferents per ensajat de descubrir la betadiero causa de l'uro mort. Las espècies eren de tigres e dents de sabre, de loups gigants e tabi de peresuses gigants. Les collagènes dels animals ajudaient à situer curo bisqueron les animals de morero entre arofa 15.600 et 10.000 ans. Mas arofa 13.000 ans, les camels et les peresuses s'escantigueron et maitat las autres espècies et demoreron sonque des coyotes. En pas preparados penso que podían trapas o confirmet F. Robin O'Keefe, biologista. La megafauna de l'époque s'escantiguet a 100% e y demoreron sonque de coyotes e l'escantiment se debanet leu-leu. Fi de citació. Resta ca aquel jaciment nommé le lac Elsinore, tabé al sud California, confirmet un cambiament climatique. Des paléoclimatologues trouberon une crescence gigante de l'usage des fiocs humains, arofa 13.200 annados, et à quoi vol dire tabé un cambiament de la fauna et de la végétation de la région. Des cases et des junipers, des pis et des plantes de chaparral s'escantigueron tabé. Aco vol dire che la temperatura venguet mai in auto e la secado tabé. La temperatura arribet fins a 5,6 grases mai in auto. Aco serio la resulto de fiocs humans utilizats per nostre espècie curo caçabon d'herbivos. A me mai d'humans, si a mai de fiocs e le climat ben mai caut e sec e se debano la mort de mai herbivos, so apuntet O'Keefe. Fi de citació. So que fa pensar a la situació actuale del planeta. Un escantiment massiu de façon que 13.000 annados, un article del Christian Andreu paregut le 10 d'octobre de 2023 sur le site de nostre partenari sapientia.eu.